me di confiant, no era más lliçons. Volia que nos criança, de tot de brillant d'innocència, i na metges dit allà, temporal tal que està mainat.